0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha acudit este matí a testificar davant la jutgessa de Catarroja que instruís la causa penal de la dana. I ha començat la seva declaració explicant que en la vesprada nit d'aquell 29 d'octubre, del dia de la dana, els bombers i la policia local van realitzar milers de rescats en les pedanies del sud de la ciutat. A més, ha relatat que els bombers van ser incapaços d'accedir a la pedania de la torre pels seus propis mitjans, de manera que es van fer amb llanxes del club Nàutic, del Club Nàutic. L'alcaldessa de València, que ha accedit als jutjats pel garatge, no és la primera en acudir a declarar davant la magistrada. De fet, demà també està citat l'alcalde de Xest, José Morell, i anteriorment ja ha declarat, entre altres, l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Els contem també que Unió Municipalista ha incorporat a Tot per Almussafes, la nova formació independent liderada per l'alcalde d'esta localitat de la Ribera Baixa, Toni González, qui, recordem, va ser expulsat del PSOE el passat mes de març després de les denúncies contra ell presentades per dos empleades municipals per assetjament sexual i laboral. El primer edil va denunciar ser víctima d'una campanya de desprestigi. I la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana reclama a l'organització del festival Black Works Open Air a Sagunt, a València, que tenia previst celebrar-se aquest cap de setmana, però el seu muntatge va ser paralitzat per faltes d'autorització, que procedeix que a comunicar si disposarà de llicència corresponents o si en cas contrari va a retornar immediatament el preu de les entrades, dels bons i suplements i també de les pulseres de prepagament.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Sí, has devuelto el saludo a alguien que en realidad saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí. Has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
4: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
5: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
6: Nos encanta el debate, en que tengas tu propia opinión.
3: Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: A la hora de conducir la...

0: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha rebaixat de 25 a 21 a les comarques que avui dimecres estan en risc roig per el calor. En concret, s'esperen temperatures molt altes, per exemple, a l'Alt Millars, al Baix Vinalopó, a l'Alacantí, la Vall de Cofrents a Lloro, a la Canal de Navarrés, la Costera o la Ribera Alta i Baixa, entre altres. Per cert, que les morts atribuïbles a aquestes altes temperatures en la nostra comunitat han sigut 16 en els 7 primers dies del mes de juliol, de les que 4 precisament es van produir ahir dimarts, on en alguns punts del nostre territori es van arribar a superar els 45 graus. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut en Alzira 4 persones per homicidi imprudent d'un treballador després de patir una caiguda en un edifici en construcció. El mort treballava sense contracte, realitzava jornades abusives i pernoctava de manera precària sobre un matalàs en la pròpia estructura de l'obra. En concret, s'han detingut els dos administradors de l'empresa constructora, així com a l'apoderat i a un operari per un delicte d'encobriment. Els contem també que la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa transnacional dedicada al tràfic de drogues i de persones, a la qual s'atribueixen l'entrada irregular a Espanya de més de 400 migrants i l'enfonsament d'una embarcació en la qual van morir 12 persones en 2022. L'operació s'ha saldat amb un total de 20 detinguts, la majoria d'ells, 12 concretament, a Alacant. I la candidatura de l'Albufera de València per a la seva declaració com a reserva de la biosfera per la UNESCO continua avançant després de la recepció de l'informe d'avaluació elaborat pel Consell Científic del Comitè Espanyol, que avala els valors ambientals, paisatgístics, culturals i socials del territori i planteja també una sèrie de recomanacions destinades a enfortir l'expedient abans de la seva remissió definitiva.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa, i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
1: Más de uno. En Onda Cero Gandía, La Despotricá, con Rafa Martínez.

0: Bueno, pues ya sabéis que últimamente hubo una novedad importante en cuanto a lo que se refiere, vamos a decir, turismo y fallas, de alguna manera cogidos de la mano. Señor presidente, bienvenido a Onda Cero.
1: Muchas gracias.
0: Adrià, bienvenido una vegada més a esta casa. Y bueno, la cuestión, voy que tengáo en cuenta una cosa, o sea, anem a tratar el tema de manera de lo que yo aprecie que es lo que s'ha fet, ha agradat més o ha agradat menos, o tinga alguna pega o tinga menos pegues. Lo que está claro es que per part de les dos institucions s'ha fet amb molt bona intenció, i això crec que és lo que deu de primar per damunt de tot. Siga
1: correcte.
0: Que siga el resultat de la conversa. Des de que s'ha fet la cabalada, ha hagut alguna mena de reunió, perquè t'hauran arribat, supongo que, molts comentaris de moltes falles,
1: sí,
0: que per això són tantes.
1: Clar, les opinions són totes vàlides, però a reunió a hores d'ara no han convocat ninguna.
0: No n'hi ha ninguna, però t'haurà arribat ja...
1: Sí, cada un té el seu punt de vista, cada un té la seva manera d'entendre-ho, i no hi ha que oblidar la gran tasca que ha fet, en este cas, el regidor i totes les comissions per a portar i fer un esdeveniment a la platja. En dia crec que és molt, molt, molt important en quant al nivell de gent que ha participat i la gent que ha pogut gaudir de la cabalgata. Jo crec que va tot recost de participació, indubtablement l'assistència del públic ha sigut molt positiva.
0: Bé, de qui va ser la idea original? De les falles o de l'Ajuntament?
2: Bueno, va ser un poquet... Certament jo sí que t'he de reconèixer que jo personalment portava anys apostant per aquesta qüestió, alguna més si cap, però esta concretament també, perquè bueno, sí que hi havia una reflexió dintre de la pròpia federació i en el conjunt de les falles, que la cavalcada de febrer estava arribant al seu límit, no? I que calia repensar i reinventar-se. Dintre d'aquest fet, és cert que jo des de fa algun exercici, jo ja vaig comentar, no?, que el propi Ajuntament de Gandia gasta recursos econòmics per a dinamitzar la platja de Gandia en estiu, o fins i tot intentant allargar l'estiu durant més part de l'any, o l'activitat en la pròpia platja, i que a mi no me semblaria una idea descabellada que aquests recursos que gasta l'Ajuntament per a contractar empreses de fora per a dinamitzar la platja se pogueren quedar en el teixit associatiu de la ciutat. I fruit d'aquesta reflexió va sortir aquesta idea. Certament també t'he de dir que en un primer moment era una idea inicial que podia haver afectat de forma voluntària les falles que hagueren volgut. De fet, l'oferiment primer va ser eixe. I també he d'agrair que finalment el conjunt de l'Assemblea, o una part molt majoritària de l'Assemblea, va recolzar aquesta proposta, fins i tot eliminant la cavalcada de febrer per a organitzar-la de forma oficial aquest 4 de juliol. Jo, Rafa, t'he de dir que jo estic àmpliament satisfet i orgullós, perquè jo crec que ha sigut un rotund èxit, que com tot en la vida, i quan ho fas tot la primera vegada, quan ho fas la primera vegada, te n'adones que hi ha coses que caldrà o que caldria millorar si tornarem a fer una segona edició o tornarem a repetir amb esta dinàmica. Però jo estic molt satisfet. Jo crec que la platja va tindre la capacitat d'absorció que molts ficaven en dubte, tant a nivell de trànsit com també a nivell d'aparcament. Feia calor perquè feia una temperatura elevada, però era suportable, almenys. Vale?
0: Sí, no segur lo d'estos dies.
2: Vale. Vam generar activitat econòmica en la platja durant tot el dia. Moltes falles, de fet, se van organitzar d'una manera que fins i tot des del matí estaven havien llogat salons en hotels i tenien fins i tot dinar i piscina dintre dels propis hotels. O jo mateixa, no?, que jo vaig estar treballant allà tot el dia, va donar la coincidència que aquest mateix dia vaig esmorzar, vaig dinar i vaig sopar en la platja de Gandia. I probablement, d'una altra manera, no ho haguera fet. Jo també vull ficar dues o tres coses damunt de la taula que també ens han passat en aquesta cavalcada a la mar que hem fet, gràcies a les falles, i que,
0: bueno, pues,
2: evidentment, hem d'agrair en la seva participació. La primera és que, tot i no haver-ho fet des d'esta cadena, és el primer esdeveniment que s'ha retransmès en directe des del primer any a la platja, el primer en la història, vale? I en segon lloc, jo no recordo si l'aniversari Borja se bateria este rècord, però jo estic convençut que l'esdeveniment d'este dissabte ha sigut el més multitudinari, el més o dels més multitudinaris, el més segur des dels últims anys, que s'ha oferit des de la primera línia de la platja, que és un marc incomparable de la ciutat.
0: Bé, estic d'acord, per lo menos en la primera part de la cabalgata, perquè després i a les imatges d'eixa mitja que, al que el refereixes, vam poder veure com a medida que anava adelantant la nit anaven quedant-se les caires buides. Són moltes hores de cabalgata, les caires no són precisament sofàs, o sigui, per un altre any valdria la pena portar-se el coixinet de casa, però el problema ja no és tant com a que això afecta d'alguna manera a algunes comissions falleres, no? Perquè algunes, les primeres, des de luego, tenien la platja que s'inicia, o sigui, les imatges, ves una multitud brutal. Les últimes ja no, a partir de les 9, 9 i mitja, la cosa va començar a decaure hasta uns nivells molt tolerables, o sigui, no és que es quedaren a soles, ni moltíssim menys, però sí que això pot en algun moment crear alguna polèmica entre les falles, o n'hi ha prou com qui dia l'ordre en el que tenien que aixir, això va sortejar?
1: No, l'ordre de desfilada és l'ordre que s'assignen a cada comissió a l'inici de l'exercici. Evidentment, clar, una cabalgata que dura 4 hores, evidentment que va fluctuar el públic. És cert que, gent i tot, era molt més nombrós el públic que n'hi havia veient el final de la cabalgata que el que venia veient anys enrere en febrer en Gandia, com és lògic normal. Bueno,
0: sí, això s'ha pogut quantificar.
1: Sí, sí, de fet, l'any passat van desfilar, la falla major anava pel passeig per un costat i la falla Prado anava per l'altre, i mos veien perfectament, no hi veien ningú. Ningú. Crec que canviant la ubicació i canviant la data hem aconseguit que n'hi hagi moltíssima gent més valorant i veient el que és la cabalgata, perquè si es senyia només a el que és el món faller, és de veure que cada falla quan ho passarà a Seus se'n va al casal i ja està. D'aquesta manera el turista ha pogut participar i ha pogut arropar en l'esforç que fan totes les comissions perquè ninguna passe abandonada.
0: No, des de luego ahí cal felicitar a totes les comissions, perquè s'ho van currar,
1: Les comissions,
0: havien alguns disfraços que eren
1: admirable.
0: Autèntiques flipades.
1: És admirable. La capacitat del Montfaller per a respondre a qualsevol iniciativa és admirable i és d'agrair, perquè han fet un esforç, han fet una tasca importantíssima.
2: Bueno. Jo he llegit estos dos o tres dies que els ha guardat amb molt de respecte a molta gent, és cert, amb opinions més favorables i amb opinions més desfavorables, però jo crec que això és com tot en la vida, no? La vida no és ni blanc ni negre, ni en grisos, no? Jo crec que sí que tenim, i no sé perquè això decidiran les falles com ho han decidit ara, però sí que tenim un producte que val la pena, crec, almenys aquesta primera edició ja parla d'això, que val la pena poder donar-li una oportunitat i explotar-lo. T'ho dic perquè les falles de Gandia, i dintre de la meva política, i també la que està seguint el propi president, tenen que diversificar també els seus ingressos econòmics, i no se poden lligar única i exclusivament a les festes que fan habitualment en els seus entorns dels seus casals. Han de buscar altres mecanismes i altres ferramentes per a poder fer-ho. I jo crec que en el relat d'això, el més important és que l'Ajuntament ha col·laborat i ha patrocinat esta situació i este canvi.
0: Però,
2: evidentment, jo crec que el relat hauria de ser un altre. És un esdeveniment que funciona, no val això, sinó que val el doble, no? Eixe és el relat que hi ha que ficar damunt de la taula. Perquè és un producte tan bo que te dinamitza la platja d'una manera... Bueno, pot ser el 4 de juliol o el 27 de juny, o pot ser en una altra època de l'any, no? Però dinamitza la platja amb un nivell d'activitat, o sigui, és que traslladar-nos 4.000, 5.000 persones que tal vegada aquest dia no estaríem en la platja de Gandia i estaríem en Gandia a fer una activitat allí durant tota una jornada, no sabeu el nivell de potència que té. I jo vull agrair també i vull recordar que esta ferramenta també ha ajudat a dinamitzar pues, el sector turístic d'una més alta manera i el sector hosteler. O sea, jo crec que ningú pot queixar-se de que li hem donat un esdeveniment a la platja que no tenia fins ara i una ferramenta més per a potenciar-la. I jo no parle perquè ho has sentit també, ho he llegit per ahí, ostres, esto era un producte, un esdeveniment per al turista. No, era un esdeveniment per a dinamitzar la platja. Si haguera sigut en exclusiva per al turista, evidentment, no? Però si haguera sigut en exclusiva per al turista, molt probablement no haurem parlat d'haver-la fet el 4 de juliol, l'haurem fet l'1 d'agost. I això no ha sigut així.
0: I t'hagués carregat a les falleres, pobres.
2: No, però...
0: Vestides de falleres en la solana d'agost, Adri, bueno, per l'amor de Déu.
2: També he llegit, també he llegit alguna opinió al respecte, però després m'entra a fullejar els propis perfils socials de la gent que ho diu i l'ha vist vestida de fallera en les fogueres de Sant Joan en Alacant. Allí no fa calor.
0: Pot. Ja te digo.
1: Ojumilla.
0: Bueno, esa era també una curiositat que jo tenia. Esta idea s'ha fet només que en Gandia? O teniu algun precedent d'alguna activitat fallera d'esta magnitud s'ha traslladat a una altra data que no ha sigut purament la de les falles?
1: A mi no em consta. Jo crec que el que diu el regidor, la intervenció que han fet les comissions de les falles de Gandia a la platja, no crec que tinga ningú precedent a nivell associatiu. Crec que és importantíssim. I quan diu el regidor, és un producte molt bo, tal vegada la manufactura del producte necessite treballar-se, necessite polir-se, necessite ajustar-se, però quan algú innova i quan algú vol fer algo distint, algo que pugui sumar, pues corre el risc de que n'hi hagin coses a millorar. I pense que el resultat ha sigut positiu, tinc que reconèixer que hi ha coses a millorar, sobretot des de l'equip de la Junta, del nostre, que som els que gestionem el recorregut i la manera de procedir. I tots aquests detalls són els que poden acabar de polir-se i fer que, com diu el regidor, el producte este sigui un producte molt potent per a la ciutat de Gandia.
0: No, i a més que vostè ha de donar als dos molta satisfacció el veure que els dos remeu en la mateixa direcció.
1: Això és vital.
0: Que és com es aconsegueixen les coses importants. Mm. Això m'ho va ensenyar el regidor de Cultura de Benidorm fa molts anys. Em diu, Rafa, tu saps per què els Rolling Stones han tocat en Benidorm? Diu, i jo dic, home, per què? La que hauràs liat, no? Diu, no he liat res, anàvem tots en la mateixa direcció. La Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament, els festers, el no sé què. O sigui, tots anàvem remant en la mateixa adreça, que és el que fa que es aconsegueixen les coses importants. Es desprèn de tot això que... quan aneu a plantejar si es repeteix l'experiència?
2: Bueno, jo crec que el primer que ve és reflexionar i escoltar, no? I després també aportar un poquet de sentit comú a la reflexió, perquè és la primera vegada que passava, i com bé ha dit el president, quan ho fa no sols una cavalcada, sinó qualsevol cosa en la vida, la primera vegada
0: la falla, també.
2: Quan algú fa una cosa una primera vegada, molt probablement després de fer-la pot arribar a pensar, ostres, pues ho tornava a fer, ho faria, o tindria més cura d'este detall concret o d'un altre. Però jo crec que en línies generals, i sí que és cert que vaig a veure una espera per a algunes falles un poquet més de la necessària o de la que ens haguera agradat, però jo crec que en línies generals jo crec que, com vos deia, el producte és un producte molt positiu, i el que hi ha que ficar damunt de la taula, a més d'agrair a tot de la possibilitat de tot el col·lectiu en poder fer-la possible, no?
0: Hi havia hores de feina,
2: que hi havia moltes hores de feina i poc de temps per a fer-la. I jo crec que ha sigut una resposta admirable. Jo estava quan estava assentat al costat del president, jo el que sentia era orgull de veure que les falles i els seus fallers havien apostat per aquesta cabalgada d'estiu, no? I ara el que farem, doncs, bueno, és reflexionar. No, abans dies si era l'únic municipi on se fa, no? Hi ha municipis com Endeña, per exemple, que fan la cavalcada de Ninot o de Roses en estiu, està Sueca, està Alzira, però tampoc no em falta anar-se molt lluny. Crec que la Fira de Xàtiva és en agost o en juliol, no ho recorde. O sigui, vull dir-te, és evident que fa calor i que hi ha que amoldar les activitats a aquesta calor i tindre molt de respecte i molt de cura, però jo crec que el dissabte la calor i les altes temperatures no va ser el problema més important que vam tindre. De fet, feia calor, estem en estiu, però hi havia una brisa que la feia assumible. Ese jo crec que va ser dels problemes el més xic de tots. I a partir d'ahí, pues bueno, hi ha que escoltar, hi ha que reflexionar, i jo sí que puc avançar que l'Ajuntament de Gandia estarà en disposició de continuar apostant per la dinamització també de la platja. Al final, de quina manera i quan, no correspon a l'Ajuntament, sinó correspon a l'Assemblea, i seran els presidents qui, com ho han fet aquesta vegada, qui els ho hauran de triar.
0: No, la veritat és que no pots deixar de pensar de dir, si tenim només que dos mesos la que han armat, si tenen tot un any, jo crec que n'hi ha tres més que de sobre per a perfilar.
2: Però és que això també és una incertesa, no? Jo que he fet cavalcada des de xicotet, i he anat a la meva falla, i jo crec que la meva falla és de les que creuen la cavalcada i aposta, tota la vida l'hem fet el mes d'abans. O sigui, esta vegada, vull dir, s'ha reproduït una mica menys de temps, però no te cregues. Rafa, no te cregues. És que jo tota la vida que ho he fet he estat i ha sigut en l'últim mes i mig. Res més, no n'hi ha més. En el calendari faier, només acabar el Nadal ens hem ficat a fer-ho habitualment. O sigui, quedava gener i febrer. Claro, teniu, no quedava més.
0: Home, teniu també la sort que la mà d'obra és barata.
2: Per això, mira.
1: I molt creativa. Sí, i molt creativa, que és més important encara.
0: Sí.
1: És més important encara que la capacitat de creació.
2: Quan val per a una ciutat que més de 3.000 fallers i falleres pogueren desfilar per la seva primera línia de platja? Què val per a una ciutat? Quin preu té això?
0: Això no,
2: incalculable.
0: No es pot calcular, efectivament. Bueno, doncs entonces quedarem així esperant a veure què és el que es decideix, no? Perquè això suposo que hi haurà una reunió en la que, sí, sí, en la que espera. A més, el col·lectiu faller, o sigui, el que no està d'acord també s'apunta, no? També ho fa. No? En aquest aspecte crec que no hi ha problemes de dissidències, ni de rabos, fixis de tot, ni coses per a l'estil, no? Quan es pren una decisió, es pren i es tira...
1: I la gent respon de forma unànime.
0: Sí, i es respecta el desig de la majoria.
1: Sí, sí, sí.
0: No, en aquest aspecte, democràcia total.
1: Totalment, cap problema.
0: Total. Molt bé. Bueno, doncs, pues, enhorabona als dos. I ja quedem a l'espera de veure si l'experiència es repetirà. Guany es cremarà alguna altra falla o alguna cosa... Com teniu alguna prevista?
1: En octubre farem la falla a la mar, com ja ve seguint habitual.
0: Com ja ve seguint habitual. Molt bé, doncs enhorabona a les dues institucions. I no res, tot el que siga maquinar coses perquè la gent es posi bé i perquè la platja estigui plena, doncs sempre serà molt benvinguda en aquesta casa. Moltes gràcies a tots.
2: A vosaltres.